Bueno, família, que us estimem molt a totes i tots. Gràcies per venir avui.